0: te volem.
1: 661-57-57-31. 661-57-57-31.
2: Tonet, que lo meu és burreta amunt, burreta avall. No diguis palabrejas tan rares que diu a altres per dir el títol d'una cançó.